0: violència proletària és senyal d'intel·ligència.
1: Que voleu burguesia perquè arriba la violència.
0: La violència proletària és senyal d'intel·ligència.
1: Que voleu burguesia perquè arriba la violència.
0: La violència proletària és senyal d'intel·ligència.